0: És la història d'un vell home que en el seu temps fou pastor del poble que l'ha vist néixer entre oliveres i valors. És la història d'un altre home que li van matar el bestiar, li van donar un uniforme, un nou calendari i un tros de pa. Qui sap què fou d'aquell pastor que ara jau sense bastó? Què fou de la gent del seu poble i dels camps que ja no hi són? Van robar els sabers la terra i els van convertir en jornalers. I és quan plou que encara plora, recordant la nit i el fred, la misèria d'un sembrat que no alimenta tots igual, la tragèdia de la fam quan la terra don menjar. És la vida d'un altre home que el van obligar a marxar d'allà on els arbres li parlen del seu passat més llunyà. El van treure de la misèria en la mateixa que el van enfonsar i li van obrir les portes d'un passadís molt ben pintat amb llums i cadires calentes i un futur assegurat. I ara jau mirant a terra sense bastó ni bestiar. Obre els ulls i recorda la dona que més va estimar, mare dels fills que donà la vida, mare i pagesa que morí cantant.
1: Potser abans érem pobres, no ho teníem tot esclar. A l'hivern es menja bròquil i a l'estiu s'assega el blat. La tempesta ens avisa del cereal que hi haurà. Ens vam prendre el que sabíem i els que ho saben savis moriran. Qui recull el seu sembrat? Qui recull els seus refranys? Qui recull el seu sembrat? Que els nostres fills ja no saben com fer créixer el seu menjar, com s'arriba al sacrifici, com s'afronten les veritats, com s'afronten les veritats. Amor meu, que ens han comprat la terra i no l'hem sabut defensar. I ara la venen per peces com si fos un tros de pa. Amor meu, teu, de la vida, mai és tard per recordar que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar. Es pot cuidar i abandonar tal com la humanitat.